0: El quartet de saxos Aurelia interpretava la versió per a saxos d'André Arends del quartet de corda en sol menor opus 10 de Claude Debussy.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Ara podrem sentir l'obertura de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner en una transcripció per a piano que en va fer Franz Liszt. La interpretació és del pianista Jorge Bolet.

0: És una transcripció per a piano de Franz Liszt de l'obertura de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner. N'hem sentit la versió del pianista Jorge Bolet.
1: Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música, en la qual tot seguit podreu sentir la sinfonia número 8 en do menor, l'opus 65 de Dmitri Shostakovich. La versió la interpreta André Previn al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Londres.

0: Aquesta era la vuitena sinfonia, sinfonia en do menor, opus 65, de Dmitri Shostakovich, i l'hem sentit en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

D'Antonio Vivaldi podrem sentir a continuació el concert per a violí, corda i continu en fa major La tardor, opus 8, número 3, Riom 293, un dels concerts de les quatre estacions. Sentim Alison Bory, violí, i l'Academy of Ancient Music sota la direcció de Christopher Hockwood.

Hem sentit el concert per a violí, corda i continu en fa major, La tardor, opus 8, número 3, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. Ens acompanyaven Alison Bory, violí, i els membres de l'Academy of Ancient Music sota la direcció de Christopher Hogwood, un enregistrament de l'any 1982.

0: Del compositor i pianista polonès Alexandre Tanzmann era la petita suite que ara sentíem d'aquest músic que va viure entre el 1897 i el 1986. Elian Reyes interpretava aquesta suite pianística.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Carl Maria von Weber podrem sentir ara el quartet en piano en si bemoll, una obra de l'any 1809 que consta dels moviments Allegro, Adagio non troppo, Minuet i Presto. El sentim en la versió de Jean-Louis Hagenauer, piano, Alexis Galperin, violí, Pierre-Henri Schurep, viola i Cecilia Zahn, violoncel.

0: S'acaba aquí el quartet en piano en si bemoll major de Carl Maria von Weber, que hem sentit en la versió de Jean-Louis Hagenauer, piano, Alexis Galperin, violí, Pierre-Henri Chourep, viola i Cecilia Tsan, violoncel.
1: Catalunya Musical.

L'audició que us proposem a continuació aquí a Catalunya Música és la de la Simfonia número 2 en si bemoll major, l'Obgesang, o Cant de Lloança, que és l'Opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentirem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitzer, pel tenor Peter Seifert, el cor de la Gewandhaus de Leipzig i l'orquestra també de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Riccardo Chailly.

0: Hem sentit la sinfonia número 2 en si bemoll major, Lobgesang o Cant de Lluança, l'opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentíem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitzer, pel tenor Peter Seifert i pel cor i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Ricardo Chailly.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Continuem endavant la nostra programació ara per sentir el concert per a piano i orquestra en re major per la mà esquerra, obra que Maurice Ravel va compondre entre els anys 1929 i 1931. En sentim la versió d'Alicia de la Rocha piano i l'Orquestra Simfònica de Saint Louis sota la direcció de Leonard Slatkin.

0: S'acaba aquí el concert per a piano i orquestra en re major per la mà esquerra, obra de Maurice Ravel, que sentíem interpretada per Alicia de la Rocha, piano, i l'Orquestra Simfònica de Saint Louis sota la direcció de Leonard Slatkin.
1: Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir a continuació una obra de Ludwig van Beethoven, la seva sinfonia número 4, opus 60, escrita en la tonalitat de si bemoll major. Ens sentirem avui la versió de l'orquestra revolucionària i romàntica que dirigeix John Elliott Gardiner.

La quarta sinfonia de Ludwig van Beethoven és la que ara mateix sentíem interpretada per John Eliot Gardiner i l'Orquestra Revolucionària i Romàntica en un enregistrament del 1993.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació la versió per orquestra del minuet antic que Maurice Ravel va compondre l'any 1895, inspirant-se en un minuet del barroc. La versió original és per a piano i la versió orquestrada és de l'any 1929. Ens acompanya l'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez.

0: L'orquestra de Cleveland, dirigida per Pierre Boulez, en un enregistrament de l'any 2002, ens oferia la versió per orquestra del Minuet Antic, obra per a piano que Maurice Ravel va compondre l'any 1895, inspirant-se en un minuet del barroc.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La següent proposta musical que us fem aquí a Catalunya Música és la de l'audició del Concerto Grosso en sol menor, l'opus 6, número 6, de Georg Friedrich Händel, en l'enregistrament que el 1981 en van fer l'Academy of St. Martin in the Fields i la violinista Iona Braun.

La violinista Iona Brown dirigia l'Academy of St. Martin in the Fields en la versió que ara sentíem del Concerto Grosso en sol menor, que és el sisè de l'Opus 6 de Georg Friedrich Händel.

0: Catalunya Música.
1: Manuel de Falla va compondre la Fantasia Bètica l'any 1919. És l'obra que ara sentirem interpretada per Javier Perianes al piano.

Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

El concert per a trompa i orquestra que sentirem a continuació és el segon dels concerts per a aquest instrument de Wolfgang Amadeus Mozart, concert en mi bemoll major, Kegel 417, el que us oferim amb Barry Togwell com a trompa solista i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Peter Mac.

0: El concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major Kegel 417 de Wolfgang Amadeus Mozart és aquest que sentíem. L'interpretava el trompista Barry Tockwell amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Peter Mac.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el motet Inclina Domine Aurem Tuam de Cristóbal de Morales, que ens interpreten els membres del conjunt Música Ficta que dirigeix Raúl Malla Vivarrena.

0: El conjunt Música Ficta, dirigit per Raül Malla Vivarrena, ha interpretat el motet Inclina Domine Aurem Tuam, de Cristóbal de Morales.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit us proposem l'audició del poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, en la versió per a dos pianos que interpreten Marta Argerich i Alexandre Rabinovich.

0: Sentíem la versió per a dos pianos del poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, interpretat per Marta Argerich i Alexandre Rabinovich.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir unes variacions sobre una cançó popular russa per quartet de corda, unes variacions escrites per diversos compositors, com són Nikolai Artibushev, Alexander Scriabin, Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov, Anatoly Liadov i Felix Blumenfeld, entre d'altres, en la versió del quartet Kuss.

0: Hem sentit unes variacions sobre una cançó popular russa per quartet de corda escrites per diversos compositors, com són Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov, Anatoly Liadov i Felix Blumenfeld, entre d'altres. Els intèrprets d'aquestes variacions eren els membres del quartet Kuss.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir ara una petita peça pianística de George Onslow. És la tocata en do major opus 6 que interpreta Howard Shelley.

L'organista Miquel González ens interpreta el preludi i fuga sobre el nom de Bach, número de catàleg 260, de Franz Liszt.

0: Sentíem el preludi fuga sobre el nom de Bach, número de catàleg 260 de Franz Liszt, en la versió de l'organista Miquel González.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Des de Catalunya Música us acompanyarem durant els següents minuts amb el poema elegíac d'Eugeni Zahir, el seu opus 12, que sentirem en la versió per a violí i piano de Frank Peter Zimmermann, el violí, i Eduardo María Stravioli, el piano.

0: Era el poema elegíac, l'opus 12 d'Eugeni Zahir, que sentíem en la versió del violinista Frank Peter Zimmermann i del pianista Eduardo Maria Stravioli.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la petita suite per orquestra opus 39 d'Albert Roussel en la versió de l'Orquestra Nacional de l'Île-de-France que dirigeix Jacques Mercier.

0: L'Orquestra Nacional de l'Île-de-France, dirigida per Jacques Mercier, ens ha interpretat la petita suite opus 39 d'Albert Roussel.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Música de Manuel de Falla tot seguit a la nostra sintonia, a Catalunya Música, amb l'audició del concert per a piano i cinc instruments que interpreten en aquest enregistrament el pianista Joaquín Achúcarro i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata.

0: Aquesta era la versió del pianista Joaquín Achúcarro amb membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata del concert per a piano i cinc instruments de Manuel de Falla.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Aquest diumenge encetem el nostre particular tour amb una música que ens deixa l'Argentina. De fet, podríem haver anat a qualsevol racó del món i a qualsevol època, perquè aquí, en aquest tour, hi trobarem músiques i històries de tot arreu. Trobarem coneixement, trobarem versos, poemes, anècdotes, misteris, somnis, és a dir, el nostre plaer a l'abast. Tal com va dir un poeta argentí, la música es poleix com els diamants i es ven a preu de llangonisses. De fet, ell ho va dir dels llibres, però amb la música, per a mi, passa tres quarts del mateix. I de fons és música d'Astor Piazzolla, és el seu Oblivion, interpretat pel conjunt instrumental Scaligero,

del Teatre de la Scala de Milà. Coneixeu una manera millor de començar el dia? A mi em sembla que els viatgers que heu decidit deixar-vos caure per aquí heu fet una bona elecció. Això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Bon dia i benvinguts.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I el següent trajecte el farem ara amb aquesta banda sonora. Marxem al Japó. Ho fem amb un jove que ha tornat a la seva ciutat després d'una carrera frustrada com a violoncel·lista. I després de diferents intents, troba una feina com a aprenent de no-kanji. El no-kan és un art funerari tradicional que consisteix en netejar i maquillar els difunts amb un respecte del ritual nipó. Tot i en tot, la societat japonesa actualment doncs, ha suplantat aquest art per un altre molt menys proper del que fa aquesta feina amb el mort. I el que fa ell, el que fa és, davant el rebuig d'aquest ofici en la seva societat, el que fa és començar amb dignitat a fer sentir en els familiars la importància de la seva feina

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I aquestes són les filles afligides de Jerusalem. És un motet del compositor italià venecià Antonio Vivaldi i dedicat a la Pietà, és a dir, a la representació de la Verge Maria agafant el cos mort de Jesucrist. Vivaldi el va escriure l'any 1715 per a veu solista, dos violins, una viola i baix continu. I la peça està escrita en llatí i es basa en el llibre de les Lamentacions de l'Antic Testament. La veu és la de Filip Jaruzky.

Doncs era música d'Antonio Vivaldi. Era probablement la part més celebrada del seu motet a les filles afligides de Jerusalem. Era l'anomenada Silean Zephyri. La veu era la del contratenor Philip Jaruski, acompanyat del conjunt instrumental Artaserse. I amb aquesta música canviem completament de registre. Ens endinsem en una regió de Finlàndia meravellosa. Es tracta d'una terra compartida per Finlàndia i Rússia i que s'estén des de la costa del Mar Blanc fins al Golf de Finlàndia. És la Suite Carèlia.

0: Era música de Jan Sibelius, era A la marxa, de la Suite Karelia, que interpretava l'Orquestra Simfònica de Barnemouth, que dirigia Paavo Berglund.
1: El gran tour d'estiu a Catalunya Música.
0: I amb aquesta música canviem ara completament de registre. Anem al segle XVIII, a mitjans del segle XVIII. I ho fem amb uns músics, amb uns cantants, que van ser molt famosos a l'època. Em refereixo als famosos castrats, als castrati. Tant és així que els seus contemporanis, que els compositors escrivien expressament per la seva tesitura. I entre ells, també el compositor italià Antonio Maria Mazzoni, una figura ben coneguda en el seu temps, sobretot pel que fa a l'òpera. Aquest n'és un exemple, és l'òpera que porta per títol Antígona. I aquesta és una de les seves àries. De l'acte primer, tu m'involasti un regne.

Doncs sentíem el contratenor nord-americà Michael Spice, acompanyat del conjunt instrumental Il Pomodoro, que dirigeix Francesco Corti, interpretant música del compositor italià Antonio Maria Mazzoni. Era una de les àries de l'acte primer de l'òpera Antígona. Era Tu m'involasti un regno. I ara és el pianista i com

Compositor nord-americà Schattelhausen, qui ens interpreta, qui ens endinsa en el món de Frédéric Chopin. Es tracta d'un àlbum, d'un doble àlbum que va llançar l'any 2014, on Lawson el que fa és reinterpretar obres del compositor i pianista polonès. I el resultat és aquest. En aquest cas és aquest vals en si menor.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: Aquest músic va néixer a la preciosa ciutat de Piran, Eslovènia. En aquell moment es deia Pirano i era una ciutat a la península d'Ístria que en aquells temps pertanyia a la República de Venècia. Per això sempre l'hem conegut com un compositor italià. El seu nom? Giuseppe Tartini.

0: Doncs d'aquesta manera s'acaba aquest Allegro, aquest tercer moviment del concert per a violí en mi menor, número de catàleg 56, del compositor Giuseppe Tartini. L'hem sentit en la versió de la violinista francesa d'origen armeni, Shushang Sirianosyan. L'acompanyava l'Orquestra Barroca de Venècia i dirigia Andrea Marcon.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Avisa els viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

Oh, tu, la meva preciosa estrella del vespre. Sempre et saludo amb tanta alegria. Així comença aquesta ària que canta el personatge Wolfram a l'òpera de Richard Wagner, Tannhäuser. Ell saluda l'estrella del vespre al planeta Venus per oferir esperança a la foscor. En contrast implícit en Venus, l'amant de Tannhäuser al començament de l'òpera, el seu regne subterrani, Venusberg.

Doncs d'aquesta manera s'acaba aquesta delicadíssima ària del personatge Wolfram de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner, escrita l'any 1845, i que nosaltres hem sentit a la versió de Thomas Quasthoff, acompanyat de l'Orquestra de l'Òpera de Berlín, que dirigia Christian Thielemann. Aquest és un músic, és un compositor, conegut pràcticament per les seves bandes sonores de pel·lícules. Ell és compositor, saxofonista, nascut a Toronto l'any 1946. Es diu Howard Leslie Shore. I entre les seves bandes sonores, doncs, hi ha El silenci dels anyells, les pel·lícules del Senyor dels Anells. Amb aquest va obtenir 3 premis de l'Acadèmia. Però aquesta música que estem escoltant se surt, es desvia parcialment dels seus treballs, perquè el que fa és entrar en un bosc obscur, i també entrar a l'interior de les persones i de la terra. I el resultat és aquest concert per a guitarra que el compositor va titular El bosc. Un concert del compositor, com us deia, canadenc, Howard Leslie Shore.

Doncs estàvem sentint música del compositor canadenc i saxofonista Howard Leslie Shore. Sentíem el tercer moviment del seu concert per a guitarra, El Bosc. Un concert que han sentit a la versió de Milos Karadaglic a la guitarra amb la Orquestra Nacional Art Centre que dirigeix Alexander Ay. I avui, com a souvenir, l'estiu del 42. Sí, perquè aquell va ser un estiu que ho va canviar tot. Ja sabeu que molts estius s'esborren amb el pas dels anys, en canvi, n'hi ha d'altres que queden gravats per sempre més. I aquest explica uns dies que la innocència va deixar pas a l'amor, a la pèrdua, al desig, i aquells instants precisos que un noi descobreix que créixer també vol dir aprendre a acomiadar-se dels somnis més purs. La pel·lícula la va dirigir Robert Mulligan, un cineasta amb una gran sensibilitat, especialment per retratar el pas de la infantesa a l'edat adulta. I la música li va encarregar a Michel Legrand, que aquell any va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora original, amb el seu tema principal, que era aquest, que estem sentint, Estiu del 42. Per cert, si voleu saber com acaba aquesta història, l'haureu de mirar, però ja us avanço que és un amor d'estiu. En aquest cas, de l'estiu del 42. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El baix baríton Brint Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Aquest era el tercer moviment del concert per a dos violins, corda i baix continu en la menor, Riom 522 d'Antonio Vivaldi. L'interpretaven Daniel Hope i Simos Papanas, violins, i l'Orquestra de Cambra de Basilea.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
2: Benvinguts a una nova edició de l'Espai i els concerts de Catalunya Música. Per avui, si sou baquians, no us desenganxeu perquè us hem preparat la interpretació que es va fer a la catedral de Sant Babo de Gant el setembre del 2025 de la missa en si menor de Johann Sebastian Bach, un concert que a Catalunya Música hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Es tracta del concert que els companys de la Ràdio Flamenca a Brussel·les van fer en el marc del Festival Flamenc de la ciutat de Gant, concretament, tal com us dèiem, a la catedral de Sant Babo, el 17 de setembre del 2025. Una missa en si menor per Sucar i Pa, una de les grans obres de Johann Sebastian Bach, aquesta missa número de catàleg 232, que van interpretar el cor Vox Luminis i l'orquestra barroca de Freiburg, dirigits per Lionel Menier. Una missa d'aquelles que sempre ve de gust de retrobar, sobretot si us agrada la música de Johann Sebastian Bach. Per tant, avui un concert ben atractiu que ens portarà l'audició d'aquesta missa en si menor de Bach, una missa que el seu fill, Carl Philipp Emanuel Bach, ja definia com la missa catòlica del meu pare. I és que finalment va ser durant els darrers anys de la seva vida quan Bach va decidir completar una missa catòlica sencera, amb totes les parts de l'ordinari, esdevenint d'aquesta manera una veritable excepció i alhora també, per què no dir-ho, una petita sorpresa musical dins del catàleg d'un dels compositors luterans més il·lustres de tots els temps. La història d'aquesta missa, però, l'hem de buscar en el moment de la mort d'August el Fort de Saxònia i la successió del seu fill, també August. Va ser l'any 1733 quan es va produir el canvi en la dinastia que aleshores governava Saxònia i alhora també Polònia. Bach, en aquell moment, que probablement buscava un canvi de feina arran de les dificultats creixents que tenia amb els administradors de les esglésies del casc antic de Leipzig, segurament li hagués encantat que el nou August de Saxònia l'hagués convidat a treballar a la ciutat de Dresden, que aleshores, recordem, era la capital. Va ser en aquell moment quan va decidir escriure el que eren les parts pròpies d'una missa luterana per acompanyar les celebracions de la nova coronació. Aquestes parts eren el Kyrie, el Gloria i el Sanctus. Són les parts que Luter havia acceptat després de la Reforma. Sigui com sigui, aquest desig de Bach mai no va tenir cap mena de repercussió transcendental més enllà que el nou elector de Saxònia, per agrair-li aquella partitura, simplement li va donar el nomenament de compositor de cambra. Però vaja, no oblidem que això era un càrrec purament honorari. Temps més tard, però, Johann Sebastian Bach va decidir completar la resta dels moviments de la missa per assolir les parts de l'ordinari complet d'una missa catòlica. Així sabem que entre 1747 i un any abans de morir, el 1749, Bach va escriure el Credo sencer, ell l'anomena Symbolum Nicenum, és a dir, símbol de Nicea, per ell, òbviament, no era el Credo, perquè era luterà, així com també l'última part de la missa, el Sanctus, el Benedictus i l'Agnus Dei amb el seu Dona Nobis Pacem. Ho va fer, això sí, reutilitzant fragments de cantates que havia escrit amb anterioritat. Per exemple, el Patrem Omnipotentem està extret de la cantata 171, el Crucifixus de la cantata número 12, l'Agnus Dei de la cantata de l'Ascensió. un reciclatge d'obres pròpies per completar una grandíssima partitura avui apreciada, estimada, admirada i venerada pels músics d'arreu del món. A tot això, diguem que Bach va utilitzar una petita part, un petit Sanctus que havia escrit en els primers anys de la seva estada a Leipzig, concretament el 1724. Però més enllà de tot aquest cúmul d'obres reciclades, Bach va saber donar una increïble homogeneïtat a tot el resultat. I aquí tenim aquesta missa que depassa l'hora i mitja de durada i que és l'obra que podrem sentir tot seguit. És la missa en si menor, o la gran missa, com també l'anomenem a vegades, de Johann Sebastian Bach. En aquesta interpretació enregistrada pels companys de la radiotelevisió flamenca, hi podrem sentir Erika Tandiono com a soprano, Tabea Mitterbauer, soprano, Sofia Faltas, soprano, Victoria Cassano, contralt, William Shelton, contratenor, Rafael Höhn, tenor, Sebastian Mirus, baix, Félix Schwanke, baix, tots ells amb el cor Vox Luminis i amb l'orquestra barroca de Friburg de Brisgòvia, dirigits per Lionel Meny. Un enregistrament fet el 17 de setembre del 2025 a la catedral de Saint-Bavo de Gant.

0: No ens estranyaria que més d'una de les persones que heu pogut sentir aquesta missa en si menor, número de catàleg 232 de Johann Sebastian Bach, no tinguéssiu cap mena d'inconvenient en tornar a començar des del Kyrie inicial. Quina missa tan preciosa la que acabem de sentir. Ha estat interpretada per Erika Tandiono, Tabea Mitterbauer i Sofia Faltes, sopranos, Victoria Cassano, contralt, William Shelton, contratenor, Rafael Höhn, tenor, Sebastian Mirus i Felix Schwanke, baix, tots ells amb el cor Vox Luminis, i l'Orquestra Barroca de Freiburg, dirigits per Lionel Menier. L'hem pogut sentir gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. L'hem pogut sentir gràcies a l'enregistrament que els companys de la Radiotelevisió Flamenca de Brussel·les van fer a la Catedral de Sant Bavó de Gant el 17 de setembre del 2025 en el marc del Festival Flamenc de Gant. Aquest ha estat el nostre concert d'avui a Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta no és una obra més. Demà serà una cançó.

0: Comença aquí, demà serà una cançó, un espai obert a l'experiència, a la calma i, per què no, també a la profunditat i a la connexió, idees que realment semblen anar contracorrent en aquests temps d'immediatesa i expectatives de perfecció. Però la veritat és que això és el que sabem fer. Us donem la benvinguda des del control tècnic Dani Jiménez i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. I ja ho tenim tot a punt per acostar-nos a un univers sonor que, tot i que ens queda lluny, és més proper del que sembla. Avui, la sonata per flauta, viola i arpa de Claude Debussy.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.

Petits mons és una novel·la que va veure la llum l'any 2023. El seu autor és un jove londinenc anomenat Caleb Asuma Nelson, descendent d'immigrants ghanesos, un tret que marca tant la seva vida com la dels seus personatges. En aquesta història, una escena situa el protagonista, Stephen, a l'exterior d'una festa familiar. Recolzat sobre un cotxe, hi veu el seu pare, un home que li resulta distant i sovint incomprensible. El rictus del pare, però, hi albira un gest contret com de paraules no dites. L'Stephen pensa acostar-s'hi, a abordar-lo, però no es decidirà. Un pensament l'ha assaltat. No pots fer content a tothom. La història de l'Stephen avançarà i aquest buit acabarà per prendre altres formes, però el pensament del protagonista ben serveix de punt de partida a l'hora de parlar del compositor de l'obra central del programa d'avui, Claude Debussy, un autor que al llarg dels vora 30 anys que va dedicar a la música va experimentar la tensió creativa entre la llibertat i les expectatives, entre el que ell volia plasmar sobre el paper i el que els altres esperaven o consideraven vàlid o digne d'admiració. Malgrat tot, i suposo que per fortuna nostra, Debussy mai va doblegar-se al criteri del món que l'envoltava i va transitar les seves pròpies vies, i d'aquesta manera va construir un repertori amb un estil propi i singular. Peces originals que encara avui ens deixen amb aquella sensació de dir «això només pot ser de Debussy». Avui ens situem, doncs, al París de principis del segle XX, on Claude Debussy ja és un nom assentat en els cercles intel·lectuals del moment. Ja ha estrenat moltes de les que acabaran sent considerades grans obres mestres, com el Preludi a la migdiada d'un fauna, la Suite bergamasca per piano amb el seu cèlebre Clar de lluna i també el poema simfònic El mar. Li han plogut elogis, tot i que també algunes crítiques més fredes que no acaben d'entendre o d'acceptar aquell llenguatge que es mou entre la inspiració oriental, la influència russa i un no se sap ben bé què, que moltes vegades ni tan sols l'autor pot explicar. De fet, se li atribueix una frase que resumeix prou bé aquesta sensació. Hauríem d'entendre que la bellesa d'una obra d'art sempre serà un misteri que mai podrem estar segurs de com s'ha fet. Hem de preservar aquesta màgia, costi el que costi, una màgia pròpia de la música i a la qual la música, per la seva naturalesa, és la més receptiva de les arts. En aquells anys, una de les obres que va gaudir tant d'aquest misteri com d'una recepció, diguéssim, dividida per part del públic, va ser el seu quartet de corda. Va estrenar-lo el 1893 i ara en sentirem un fragment. En concret, el segon moviment, un dels més originals de l'obra i on, si parem atenció, potser podrem copsar una connexió curiosa, la de l'autor amb la música del gamelan, l'instrument de percussió de l'illa de Java que havia pogut sentir tan sols uns anys abans a l'Exposició Universal de París del 1888.

Els pizzicatos del quartet Event creaven una textura sonora gairebé punxeguda, una sensació com d'haver de caminar de puntetes en aquest segon moviment del quartet de corda de Claude Debussy. Música escrita i estrenada el 1893 i que marcava un punt important a la carrera del compositor. Perquè si deixem de banda les seves obres per piano sol, que podríem considerar un gènere a part, va ser de les poques mostres de música de cambra que va escriure. De fet, no va ser fins l'any 1914 que no va tornar a la música de petit format. Va fer-ho amb un projecte en què s'inclou l'obra central del programa, a què dedicarem els pròxims minuts. La iniciativa consistia a compondre 6 sonates per diversos instruments. Potser us pregunteu per què parlo de projecte, d'iniciativa, i no de composició, d'obra o de recull. I la resposta és simple, perquè Debussy mai no va poder completar-lo. Aquella idea va començar a prendre forma amb l'inici de la Primera Guerra Mundial, i és ben cert que aquelles circumstàncies, en un París bombardejat, doncs no ajudaven. Però a més, cal afegir-hi la mala salut de l'autor, que batallava en aquells anys amb un càncer que acabaria poc després amb la seva vida, l'any 1918. Tot i això, d'aquelles 6 sonates planificades inicialment, Debussy en va enllestir les 3 primeres. Una per violí i piano, una altra per violoncel i piano i la que sentirem tot seguit, la sonata per flauta, viola i arpa. D'entrada, la combinació d'instruments ja és força original, tot i que sabem que no va ser la primera opció del compositor. Sembla que s'hauria plantejat escriure-la per flauta, oboè i arpa, però finalment va decidir que el timbre de la viola, menys punyent i més rodó que el de l'oboè, era més adient per acompanyar la flauta. I val a dir que la idea va fer fortuna, ja que després d'aquesta obra en van sorgir d'altres escrites per la mateixa formació. Debussy va escriure la sonata per flauta, viola i arpa l'any 1915 i el seu camí als escenaris va tenir diverses fites marcades, diferents estrenes. Una el 7 de novembre del 1916 a Boston i a França n'hi va haver dues, una de privada a casa del seu editor el 10 de desembre del 1916 i una de pública alguns mesos més tard, el 9 de març del 1917. I un cop situats

El calendari. Entrem a les claus d'escolta. Un breu arpegi de l'arpa i sentim la melodia inicial de la flauta aèria.

Després de la pastoral arribarà el segon moviment, que l'autor va marcar com a interludi tempo diminueto, una indicació que cal prendre's més com a orientació que com a descripció.

Se sap que Debussy no estava gaire d'acord amb que es fes servir l'etiqueta impressionista per parlar de la seva música. No ho faré, però sí que m'agradaria remarcar aquesta idea d'atmosfera, d'espai viu en el qual ens endinsem i també de naturalesa inspiradora. Confio que tot això podreu trobar-ho als compassos que arriben ara. Us deixo, doncs, amb la sonata per flauta, viola i arpa de Claude Debussy, interpretada per Emmanuel Pagut, Gerard Cosset i Marie-Pierre Lenglamé.

una de les seves últimes composicions, que va veure la llum el 1916 en un París bombardejat i que aquí interpretaven els també francesos Emmanuel Pahud, Gérard Cosset i Marie-Pierre Lenglamé. Aquesta ha estat l'obra central avui, demà serà una cançó, música de cambra de Debussy, que formava part d'un projecte que, precisament a causa de la guerra i del declivi del mateix autor, mai no es va poder enllestir. Havien de ser 6 sonates per diferents agrupacions instrumentals. Com us deia fa uns minuts, Debussy va escriure les 3 primeres, però, tot i que no va arribar a acabar-les, sí que va deixar escrites algunes indicacions sobre què pretenia fer amb les 3 següents. I com us podreu imaginar, no han faltat autors que prenguessin aquestes pistes com un camí a explorar. Així, us proposo de sentir un fragment d'una d'aquestes obres inspirades per les indicacions de Debussy. La va escriure Thomas Adès l'any 1993 i va titular-la Sonata de Caccia, de cacera, podríem traduir. Una referència que segurament podríem lligar als instruments que la protagonitzen, oboè, trompa i clavicèmbal. Instruments que Debussy hauria utilitzat i que aquí adopten un llenguatge totalment diferent del seu en traslladar-se a registres més contemporanis.

Amb un llenguatge sonor allunyat del de Debussy, el compositor Thomas Adès donava forma a la seva sonata per oboè, trompa i clavicèmbal, inspirat pel projecte inconclús del compositor francès. N'hem sentit el primer moviment, Gravement, una introducció on sí que podríem trobar la connexió amb el seu predecessor en aquesta idea d'ambient sonor, d'atmosfera i de joc de timbres. I per cert,

Pels qui tingueu curiositat, sabem que Debussy tenia intenció d'escriure la seva quarta sonata per aquesta formació, oboè, trompa i clavicèmbal, la cinquena per trompeta, clarinet, fagot i piano, i la darrera per tots els instruments implicats a les sonates anteriors, una proposta que hauria generat una curiosa orquestra de cambra. En fi, després d'aquesta escapada endavant, retornarem als darrers anys de Claude Debussy, als anys inicials de la Primera Guerra Mundial, i el trobarem escrivint no només la sonata que sentíem fa uns minuts, sinó també una obra per piano sol, un recull de 12 estudis. Mentre que en el seu moment molts no van acabar de decidir si l'obra pagava o no la pena, sembla que avui el consens és clar, i és que es tracta d'una obra clau tant en el repertori de l'autor com al conjunt de música per piano del segle XX. Sentim-ne el número 11, Arpegis compostos, a les mans de Mitsuko Uchida.

Arribem als minuts finals del programa i si al llarg d'aquesta estona hem navegat per les aigües de les últimes obres de Claude Debussy, m'agradaria acabar amb tota una altra mirada, un salt endarrere cap a la que es considera la seva primera obra d'entitat, que curiosament també va ser música de cambra. El seu únic trio, violí, violoncel i piano, en una combinació que flueix i discorre per mons amables que tan sols permeten intuir en la llunyania el Debussy que estava per venir.

Doncs hem arribat al final del camí amb Renaud Capuçon, Edgar Moreau i Bertrand Chamaillou i la música d'un Debussy pràcticament adolescent. Com sempre, esperem que hagueu gaudit del trajecte. Per part nostra, res més. Us saludem els que hem fet possible el programa d'avui. Dani Jiménez, al control tècnic, i Maria Montes, jo mateixa, davant del micròfon. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir

0: amb l'artista Entando Tele. Quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme? La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Aquest 2025, el cicle simfònic de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu ha commemorat el 150è aniversari del naixement de Maurice Ravel amb un concert formidable titulat Una nit a París amb Debussy i Ravel. L'esplendor de la música orquestral francesa en aquest concert enregistrat per Catalunya Música el maig passat al Gran Teatre del Liceu, que compta amb la participació del pianista Javier Perianes, la polifònica de Porreig i el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Al podi, el mestre Josep Pons, que ha dissenyat un programa altament atractiu amb un ideari de fons, la subtilesa de la representació sonora d'una impressió fugaç en un moment concret. És música impressionista, que cerca aquesta imatge sonora amb la voluntat de transmetre a l'espectador l'estat d'ànim i l'atmosfera d'un moment, voluntat semblant a la d'una pintura francesa de l'època. La selecció que presenta Josep Pons conté el concert per piano en sol major i les dues suites del ballet Daphnis i Chloé, tot de Maurice Ravel, i per començar, els nocturns de Claude Debussy, un exquisit tríptic simfònic per orquestra amb cor de dones. El compositor francès el va completar el 1899. L'obra s'inspira en una sèrie de quadres impressionistes, també anomenats nocturns, del pintor James McNeill Whistler, per qui Debussy tenia una gran admiració. Com que Debussy va escriure una nota introductòria a la partitura, tenim les millors indicacions per preparar l'escolta de l'obra.

ens diu que el títol Nocturns s'ha d'interpretar en un sentit decoratiu, que no fa referència a la forma musical tradicional del nocturn, sinó a les diverses impressions i als efectes especials de llum que suggereix el terme. El primer, Núvols, reflecteix l'aspecte immutable del cel amb la trajectòria lenta i melancòlica dels núvols. Festes, el segon nocturn, ofereix una atmosfera vibrant, una escena festiva amb flamarades de llum sobtades. I l'últim, Sirenes, representa el mar i el seu moviment constant. Sobre les ones hi espurneja la llum de la lluna. I és aquí on apareix el cor, el misteriós cant de sirenes, un cor femení que canta sense text, només fa vocalitzacions. Aquí tenim el tríptic simfònic Nocturns de Claude Debussy amb les dones del cor del Gran Teatre del Liceu i de la Polifònica de Porreig amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la direcció de Josep Pons.

Amb aquest misteriós cant de sirenes s'acaba el tríptic simfònic Nocturns, una obra encantadora de Claude Debussy. Sentíem les dones de la Polifònica de Porreig i del cor del Gran Teatre del Liceu amb l'Orquestra Simfònica del Liceu i la direcció de Josep Pons. I ara arriba a l'escenari del Gran Teatre del Liceu el pianista Javier Perianes per interpretar un dels grans concerts del segle XX, el de Maurice Ravel. Aquest músic que ens fa viatjar per llocs exòtics amb pàgines que transpiren el poder d'evocar a partir de tractaments orquestrals sempre exquisits. El patrimoni basc és un dels tres grans eixos que influencien la música de Maurice Ravel. Els altres dos són, d'una banda, la seva formació clàssica i, de l'altra, el jazz i el blues americans que va conèixer durant la gira que va fer el 1928 pels Estats Units. El concert en sol major segueix la forma clàssica de tres moviments segons el patró ràpid-lent-ràpid. Està escrit amb el mateix esperit que els concerts per piano de Mozart. L'objectiu de Ravel és que sigui una pàgina brillant i juganera. Veureu que el primer moviment és viu i alegre, amb molts elements de jazz i blues. Tot i que a Ravel li va costar molt compondre el segon moviment, el resultat és un interludi d'una gran fluïdesa melòdica, un moviment central contemplatiu i de gran bellesa, on el piano fa girar llargues melodies flotants. Al final, breu, respon a l'ideal de Ravel de fer una obra lleugera i radiant, una recerca sinuosa en què el solista realment ha de ser un virtuós. El pianista d'aquesta vetllada és Javier Perianes, que toca al costat de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la direcció de Josep Pons. Concert per piano i orquestra en sol major de Maurice Ravel.

Aplaudiments al Gran Teatre del Liceu pel pianista Javier Perianes, que al costat de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i sota la direcció de Josep Pons ens ha ofert el concert per piano en sol major de Maurice Ravel, una pàgina meravellosa que reflecteix el viatge del compositor francès a Amèrica i que incorpora amb enginy i guiat per George Gershwin elements del jazz i rock. Maurice Ravel va dedicar la partitura a Marguerite Long, cèlebre per les interpretacions que feia de Fauré i Debussy. La pianista el va estrenar el 1932 al costat de l'orquestra La Mourée, dirigida pel mateix Maurice Ravel. Un èxit instantani i la partitura es va estendre ràpidament per tot el món. A la segona part del concert, més música de Ravel. Sentirem les dues suites del ballet Daphnis i Chloe. Però abans sentim la propina que l'andalús Javier Perianes va oferir al públic del Liceu, una de les peces de la suite espanyola Opus 47 d'Isaac Albéniz, Sevilla.

Sevilla, una de les peces de la suite espanyola Opus 47 d'Isaac Albéniz. És el vist que ha ofert el pianista andalús Javier Perianes al públic del Liceu, després d'haver interpretat el concert en sol major de Maurice Ravel. Perquè és aquest compositor francès a qui està dedicat el concert, un homenatge pels 150 anys del seu naixement. Per això el programa queda arrodonit amb l'obra que Igor Stravinsky va descriure com una de les obres més belles de tota la música francesa. És el ballet Daphnis i Chloé. Ravel hi va començar a treballar el 1909 per encàrrec de l'empresari Sergei Diaghilev, i aquest ballet, que el mateix Ravel va anomenar Sinfonia coreogràfica, es va estrenar al Teatre du Châtelet de París amb els ballets russos el 1912. Michel Fokine va adaptar a l'escena un romanç de l'escriptor grec Longus que tracta de l'amor delicadament eròtic d'un pastor i una pastora. La partitura està escrita per una gran orquestra i inclou parts per un cor sense paraules que només fa vocalitzacions. Amb les harmonies extraordinàriament exuberants i el moviment orquestral expressiu i sensual, Daphnis i Chloé s'ha convertit en una de les obres més estimades de Ravel. Ell mateix en va fer dues suites orquestrals, amb o sense les parts corals, i ara les sentirem totes dues. A la primera suite, Ravel ja introdueix els motius melòdics que expliquen l'amor dels personatges. Hi ha tres parts, el nocturn, l'interludi i la dansa guerrera, que es desenvolupa aquesta última al campament dels bandolers, on Chloé, que ha estat capturada, està obligada a ballar. Quan la situació s'està fent desagradable, arriben el déu Pan i els seus sàtirs i expulsen els bandolers. La segona suite cobreix l'última part del ballet, l'escena de l'albada, quan Daphnis busca a Chloé i que conclou amb una apassionada abraçada de la parella. Després, la pantomima, en què els joves pastors donen les gràcies al déu Pan. I, finalment, l'epíleg i la dansa general, un ball de nimfes i bacants que celebren l'amor carnal. Aquí, l'orquestra es llença de ple a un final vertiginós de 5x4. Aquí tenim, doncs, les dues suites del ballet Daphnis i Chloé de Maurice Ravel. Ens sentim la interpretació del cor del Gran Teatre del Liceu i la Polifònica de Porreig amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i la direcció de Josep Pons. Atenció, perquè comença amb un so molt llunyà.

Amb aquesta salvatge bacanal de nimfes i bacans s'acaba el ballet Daphnis i Chloe de Maurice Ravel, un relat de l'antic escriptor grec Longus sobre la passió que creix entre dos nens abandonats criats per pastors i cabrers de l'illa de Lesbos. N'hem sentit les dues suites orquestrals a càrrec de la Polifònica de Porreig i el cor i l'orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la direcció de Josep Pons. Ha estat el concert Una nit a París amb Debussy i Ravel, amb el qual el cicle simfònic de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu commemorava el 150è aniversari del naixement de Maurice Ravel, aquest artesà meticulós i el gran mestre d'orquestració. Concert enregistrat per Catalunya Música el maig passat al Gran Teatre del Liceu, que va comptar amb la participació del pianista Javier Perianes,

0: la Polifònica de Porreig i el Cor i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. Al podi, el mestre Josep Pons, que va dissenyar aquest fabulós programa que contenia els nocturns de Claude Debussy i dues grans partitures de Maurice Ravel, el concert per piano en sol major i les dues suites del ballet Daphnis i Chloe. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Avui arribarem al final d'aquesta franja en companyia de Trevor Pinnock i el conjunt de English Concert, que ens oferiran una de les sinfonies de Joseph Haydn, la sinfonia número 51 en si bemoll major, que presenta unes dificultats singulars a les parts de les trompes. Per això, de vegades se l'anomena sinfonia concertant per dues trompes.

0: Un enregistrament de l'any 1989 en què Trevor Pinnock i The English Concert ens oferien la sinfonia número 51 en si bemoll major de Joseph Haydn.
1: Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Hari Janosch és el títol d'una suite per orquestra que Zoltán Kodály va compondre l'any 1927 a partir del Singspiel amb el mateix títol. El Singspiel es va estrenar a l'Òpera Reial de Budapest el 1926 i la suite la va estrenar l'Orquestra Pau Casals a Barcelona el 24 de març del 1927. Hari Janosch és un camperol i un soldat veterà que narra contes i gestes imaginàries. Les parts de la suite són les següents. Comença el conte de fades, el carilló vienès, cançó, la batalla i derrota de Napoleó, intermezzo i entrada de l'emperador i la seva cort. Ara sentim aquesta suite Hari Janosch de Zoltán Kodály en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

0: S'acaba aquí la suite per orquestra Hari Janosch que Zoltán Kodály va compondre l'any 1927. Ens acompanyava l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.
1: Interludi.

Amb música del compositor rus César Cui us acompanyarem tot seguit aquí a la nostra sintonia amb la balada Opus 42 de l'autor, titulada Els dos juglars i escrita a partir d'un text de Jean Rechepin. Tatiana Sharova és la soprano que la interpreta amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de l'Estat de Rússia dirigida per Valeri Poliansky.

0: Era la balada opus 42 de César Cuí, Els dos joglars, una balada que interpretaven la soprano Tatiana Sharova i l'Orquestra Simfònica de l'Estat de Rússia, dirigits per Valeri Polyansky.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara podrem sentir la Simfonia número 2 en mi bemoll major de Charles Cournot en la versió de l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Neville Marriner.

0: Catalunya Música.
1: Continuant amb la programació de Catalunya Música, ara sentirem la cantata que porta el número 1 al catàleg de Johann Sebastian Bach, la cantata Wie schön leuchtet der Morgenstern, o Com brilla l'estrella del matí. Aquesta cantata que interpreten els solistes vocals Melin Hart-Lewis, soprano, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, tots dirigits per John Eliot Gardiner.

0: La cantata que ara sentíem és de Johann Sebastian Bach. És la cantata Com brilla l'estrella del matí, cantata catalogada amb el número 1 que sentíem en la versió de Melin Hartlius, soprano, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey Bash, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

0: El pianista Maurizio Pollini interpretava la polonesa per a piano en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir un dels concerts per a trompa i orquestra de Wolfgang Amadeus Mozart. És el número 4 en mi bemoll major, Kuchel 495, compost l'any 1786. Ens acompanyen Timothy Brown, trompa, i els membres de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Iona Brown.

0: Sentíem el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kühl 495 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Timothy Brown, trompa, i l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la direcció de Yona Brown.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Tot seguit a Catalunya Música us convidem a sentir una de les àries de l'acte segon de la semiòpera The Fairy Queen de Henry Purcell. Hush No More, amb aquestes paraules, comença el fragment que sentirem interpretat per Michael George, que és el baix solista al qual acompanya el conjunt The Sixteen que dirigeix Harry Christophers.

0: Les paraules «hush no more», aquest clam al silenci, són les que enceten l'ària que ara sentíem, que trobem a l'acte segon de la semiòpera «The Fairy Queen» de Henry Purcell. Michael George interpretava aquest fragment amb l'acompanyament del conjunt «The Sixteen», que dirigeix Harry Christophers.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Jordi Camell ens oferia el vals humorístic dels valsos poètics d'Enric Granados.
1: Catalunya Música.

a Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Agraïm la vostra atenció a l'hora de començar una nova edició del cicle Coral de Catalunya Música, un programa que avui us proposa acompanyar-vos, com sempre durant gairebé una hora, amb l'audició d'un dels oratoris més brillants i reconeguts del repertori coral romàntic. Avui sentirem música del segon oratori de Fèlix Mendelssohn, el que du per títol Elies i explica la vida d'aquest profeta de l'Antic Testament. Com és habitual quan parlem d'obres de dimensions extraordinàries com l'oratori que avui ens ocupa, nosaltres només en podrem sentir fragments corals i encara no haurem de fer una selecció per motius d'espai. Abans, però, volem situar-vos en la importància que té per Mendelssohn escriure música sacra, que constitueix una bona part del seu catàleg compositiu. El compositor prové d'una família jueva, però es converteix al cristianisme per convicció i elecció pròpies. Als 10 anys entra al cor de l'Acadèmia de Friedrich Zelte, a Berlín, on té l'oportunitat de conèixer les obres sacres tant de compositors del nord, Bach, Händel i Mozart, com dels italians antics, Palestrina, Lotti, Caldara, Pergolesi i d'altres. Mendelssohn queda de seguida fascinat per l'estricte estil vocal eclesiàstic de l'escola romana, la riquesa tonal dels venecians i les línies melòdiques dels napolitans. Els seus propis esforços per recuperar les obres sacres de Händel i Bach, com la cèlebre reestrena de la Passió segons Sant Mateu, que té lloc a Berlín l'any 1829, l'introdueixen en el món de l'oratori. La seva primera obra del gènere, el Paulus, que s'estrena al Festival de Música de Düsseldorf el 1836, representa un pas endavant respecte dels últims grans oratoris, tan distants com la creació i les estacions de Franz Josef Haydn. Com cap altre dels seus contemporanis, el jove Mendelssohn, de 27 anys, aconsegueix descriure un concepte bíblic de manera convincent i amb mitjans d'expressió moderns. El gran èxit del Paulus, amb 50 interpretacions seguides en els 18 mesos posteriors a l'estrena, l'anima a escriure, tan aviat com pot, un segon oratori.

El primer cor de l'Elias de Mendelssohn era aquest que acabem de sentir, Hilf Herr, seguit d'un recitatiu per cor i duet. Era una interpretació dels Gehinger Kantorei i el Bach-Collegium de Stuttgart que dirigia Helmut Rilling. Poc després d'acabar el Paulus, l'any 1836, Mendelssohn ja pensa en un altre oratori. Un cop més, un personatge bíblic serà la figura central, tot i que el compositor es planteja diverses opcions: Sant Pere, Sant Joan, Saül i fins i tot un descens de Crist als inferns són temes freqüents en l'oratori del segle XIX i bastant d'acord amb els gustos i interessos del públic del període. Finalment escull la figura del profeta de l'Antic Testament, Elias, un personatge que potser no té una vida exemplar en el sentit cristià, però que juga el seu paper com a custodi de la fe. A través de la seva persona, Déu parla a Israel perquè no caigui en mans de les divinitats. Ell proclama l'omnipotència de Déu, castiga la injustícia, garanteix la pietat i predica la justícia. D'aquí la seva

0: gran significació històrica. A més, és normal que desperti fascinació, ja que proporciona la descripció de diverses situacions dinàmiques dramàtiques, una característica típica de l'oratori del segle XIX.
1: Cicle coral. La música coral a Catalunya Música.
0: Amb tot, entre el primer pensament de Mendelssohn en el nou oratori i la seva estrena, encara han de passar 10 anys. Un dels principals motius del retard és el desacord entre el compositor i els diversos llibretistes que col·laboren amb ell. Per al Consell Teològic i la Tria de Passatges, Mendelssohn acudeix al religiós i vell amic de la família Julius Schrübing, però també necessita la col·laboració d'un poeta o escriptor que reuneixi tot el material detallat. La seva tria és Carl Klingemann, un amic de joventut que viu a Londres, a qui dona mà lliure perquè en faci una adaptació. Però després de més d'un any de treball conjunt, Klingemann rebutja l'encàrrec per les seves dificultats i a Mendelssohn no li queda cap més remei que fer servir el text bíblic original.

El 1838, Fèlix Mendelssohn torna a acudir a Julius Schubring perquè l'ajudi en l'elaboració del llibret de l'Elies, però tampoc els plans que aquest li envia no són del seu gust. De seguida es revela un desacord bàsic sobre el propòsit de l'obra. Mentre que el compositor té clara la naturalesa dramàtica del seu material i vol presentar la gent parlant i actuant com a persones, no fer-ne una descripció distant, el pastor, en canvi, vol subratllar sempre els elements sacres i meditatius. Finalment, doncs, el compositor, entusiasmat pel poder gràfic del llenguatge de l'Antic Testament, aviat s'encarrega del llibret ell mateix. La versió final mostra que Mendelssohn aconsegueix evitar fer servir paraules del Nou Testament, tot i que accepta l'ajut de Schubring per localitzar passatges adequats de l'escriptura, encara que sigui a costa d'emfasitzar l'element sacre. El resultat és que, després de l'ascensió d'Elies al cel, hi ha un sentit general d'anticlímax en els cinc números que queden fins al final de l'obra.

Aquest era el cor Vol dem der den Herrn flüchtet de l'Elias de Mendelssohn, tal com l'interpretava Wolfgang Sawallisch al capdavant del cor de la ràdio i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig. A la vista de la diferència d'opinió entre compositor i llibretistes, no és sorprenent que tot el projecte de l'Elias es retardi uns quants anys. De fet, la composició de l'oratori es manté adormida fins que el juny del 1845 el Festival de Música de Birmingham s'adreça a Mendelssohn amb dues propostes: ser-ne el director artístic i encarregar-li una nova obra perquè la dirigeixi ell mateix l'any següent. El compositor rebutja la direcció del festival perquè li sembla un projecte de massa envergadura, però accepta la invitació d'escriure un oratori, tot indicant que, de fet, ja n'ha començat la composició, però sense esmentar-ne el títol ni comprometre's a tenir-lo acabat a temps. Si més no, l'encàrrec de Birmingham almenys estimula Mendelssohn a treballar durant un període de temps intens en l'oratori. També afegeix, però, una dificultat.

a l'obra. Si fins llavors Mendelssohn partia lògicament de textos alemanys, ara també en prepara una traducció, una nova versió alternativa amb canvis en alguns recitatius per adaptar-se al text bíblic anglès. Una tasca en què el compositor compta, ara sí, amb l'ajut de William Bartholomew, que ja ha traduït altres obres seves. El llibret definitiu de l'Elies es basa de prop en la Bíblia luterana. Tot i que la història principal parteix de capítols del primer llibre dels Reis, també hi ha cites de moltes altres parts de l'Antic Testament, sobretot de l'Evangeli de Mateu. Aquest fet, que alguns analistes critiquen, ja que els passatges han estat escrits al llarg d'un ampli període de temps, durant el qual la visió de la religió a Israel canvia molt, en realitat respon al gust del compositor per fer servir tot el llenguatge bíblic i escollir les frases que expressen millor els sentiments dels seus personatges al marge de quin lloc ocupen a la Bíblia. Tot seguit us proposem sentir un dels cors més significatius de l'oratori, Baal Erhör Uns, un fragment que us oferim precisament en versió anglesa, Baal, We Cry to Thee.

Baal, We Cry to Thee era el títol de la versió anglesa d'aquest cor de l'oratori Elias de Mendelssohn que acabem de sentir. La versió era la del cor i orquestra sinfònica de Londres sota la batuta de Richard Hickox. Per Mendelssohn, el gènere oratori no és cap secret. Coneix bé els de Handel, que ha dirigit sovint els festivals de Düsseldorf, així com, evidentment, les passions de Bach. És precisament per això que a l'Elias s'hi pot notar una tensió entre la força dramàtica del primer i el desig d'incloure l'element bachià de les interpolacions meditatives. Però els miracles d'Elias no són un relat biogràfic continu i són difícils de tractar com a tema conductor de l'acció. És per això que, tot i que l'oratori predominen les descripcions escèniques, és la influència de Handel i els seus ímpetus dramàtics els que fan avançar l'oratori amb força.

Era l'últim cor de la primera part de l'Elies de Mendelssohn, Dank's Idea Gott. El sentíem en les veus del cor de la ràdio del centre d'Alemanya, acompanyades per l'Orquestra Filarmònica d'Israel i dirigides pel mestre Kurt Masur. Com en l'òpera, a l'Elies l'acció passa en el diàleg entre els personatges, en el canvi de nivells i perspectives, en la interacció dramàtica que fa superflu el rol del narrador, fins llavors anomenat evangelista en les passions o testo en l'oratori romà, avantpassat llunyà de l'oratori romàntic. Només el personatge principal, el profeta Elies, és descrit de manera clara i conseqüent. Totes les altres funcions es confien als solistes i al cor, que adopten papers i perspectives diferents al llarg de l'obra, de vegades fins i tot dins d'una mateixa escena, mesclant diverses formes musicals, transcendint els límits tradicionals del gènere i afavorint la visualització dels efectes escènics. L'explicació detallada, la reflexió general, el realisme captivador i el drama operístic constitueixen unitats dramàtiques musicals independents que són inusuals en l'oratori, tant en l'època com en la història del gènere. L'alineació dels episodis forma un arc de tensió de dimensions inimaginables, amb el qual Mendelssohn, vist des d'un punt de vista històric, expandeix les possibilitats i els límits de l'oratori. Tot seguit tornem a la versió anglesa de l'Elies per sentir el primer cor de la segona

El cor i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Richard Hickox, ens han ofert el fragment coral Be Not Afraid, la versió anglesa del primer cor de la segona part de l'oratori Elias de Mendelssohn, Fürchte dich nicht. Com passa sovint a l'oratori de Händel, també en el de Mendelssohn hi ha dos protagonistes, el primer dels quals és lògicament Elias, el profeta de Déu, el personatge central de la trama. Tots els altres personatges solistes són instruments incidentals del drama, tot i que, a diferència del Paulus, aquí les àries solistes tenen

més prominència. S'ha de reconèixer que de vegades s'acosten al sentimentalisme, que és precisament el que treu el públic de classe mitjana. L'altre gran protagonista de l'Elies és el cor de gent israelita, el paper del qual es concreta en una sèrie de moviments corals dramàtics i poderosos que, com en Händel, despleguen una varietat de textures i procediments formals impressionant. De vegades participa en l'acció, d'altres té un caràcter purament confessional i, en tot cas, la seva vitalitat converteix l'oratori en una sèrie de quadres dramàtics. La font del drama és la tensió entre el cor d'israelites i el personatge d'Elies. La relació va de l'enfrontament a l'admiració. Però mentre que la primera part de l'oratori és plena d'ímpetus dramàtics poderosos, la segona és més lírica, no té un flux argumental tan consistent.

0: Acabem de sentir el cor d'Àngels Sia, de Hüte Israels. Vegeu el pastor d'Israel de l'oratori Elias, tal com l'interpretava Kurt Masur, al capdavant del cor de la ràdio del centre d'Alemanya i l'orquestra filarmònica d'Israel. El Festival de Música de Birmingham del segle XIX es distingeix sovint per l'encàrrec i producció de noves obres, entre les quals algunes que han passat a la història, com el Rèquiem de Dvořák i el Somni de Geronci d'Elgar. El 1837, el Paulus de Mendelssohn hi té una rebuda entusiasta, tot i que no és aquí on s'estrena. I ja hem explicat que 8 anys més tard és precisament l'encàrrec del festival el que dona l'empenta definitiva al naixement de l'Elias. També hem parlat ja de les difícils condicions que envolten la composició de l'oratori i que es tradueixen en retards i presses d'última hora. No és fins a mitjans mes de juny de 1846, 2 mesos abans del festival, que Mendelssohn envia la música de la primera part de l'Elias a Anglaterra. Els 2 primers cors de la segona part no hi arriben fins al 3 d'agost i l'últim moviment només 9 dies abans de l'estrena de l'obra. A més, cal afegir-hi encara els canvis derivats de la traducció del text. D'altra banda, els conjunts de grans dimensions convocats per l'estrena, una orquestra de 125 músics i un cor de 270 veus, només fan 2 assajos conjunts abans del concert. En tot cas, però, la primera interpretació de l'Elias, sota la direcció del mateix Mendelssohn, és tot un èxit.
1: Cicle coral. La música coral a Catalunya Música.
0: El 26 d'agost del 1846, dia de l'estrena de l'Elias, 2.000 persones omplen l'auditori del Festival de Birmingham i aplaudeixen al final de cada part de l'oratori sense parar fins que els intèrprets no han fet diversos visos, concretament 4 àries i 2 cors. Segons la premsa, mai no hi ha hagut un èxit tan gran ni un reconeixement tan ràpid d'una obra mestra. En acabar el festival, Mendelssohn rep una carta del Palau de Buckingham, on és saludat ell mateix com l'Elias del nou art.

Der Herr ging vorüber era el títol del cor de l'Elias de Mendelssohn que acabem de sentir en la versió del cor de la ràdio i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig que dirigia Wolfgang Zawalisch. De fet, és un encert que Mendelssohn presenti l'Elias, encara que sigui en versió anglesa, al Festival de Música de Birmingham, ja que és Anglaterra, amb la seva rica tradició d'oratori, on pot assegurar-se una audiència més culta i cultivada. Any rere any, el públic britànic accepta les obres de Handel que Mendelssohn li ofereix com a director i ara, amb la mateixa receptivitat, l'acull com a compositor d'un oratori inspirat i en molts aspectes degut a Handel. De manera que Anglaterra i Mendelssohn celebren plegats un festival d'oratori que sobrepassa en entusiasme fins i tot les interpretacions fetes sota la direcció del mateix Handel molts anys abans. Tot i el gran èxit de l'estrena, però Mendelssohn no està del tot satisfet de la seva obra i la revisa en profunditat. No només en modifica coses, sinó que sobretot hi afegeix molta música nova, perquè es parli més d'una segona versió que no pas d'una revisió. La primavera del 1847, Mendelssohn torna a Anglaterra per dirigir una sèrie de 6 interpretacions de l'obra en 15 dies. És llavors, el dia 16 d'abril, a Londres, que s'estrena l'Elias tal com el coneixem avui dia.

Kurt Masur dirigia el cor de la ràdio del Centre d'Alemanya i l'Orquestra Filarmònica d'Israel en aquesta interpretació del cor Ab Eine Erwacht von Mitternacht de l'oratori Elias de Mendelssohn. Tot i l'èxit immediat de l'Elias a Anglaterra i el fet que l'oratori es mantingui en el repertori de les societats corals angleses durant molts anys, encara que a una certa distància del Messies de Händel o les Passions de Bach, l'obra no troba la mateixa rebuda a Alemanya. La primera interpretació a la ciutat de Leipzig, on Mendelssohn treballa com a director de la Gewandhaus, només aconsegueix omplir mitja sala i coincideix amb l'inici d'un ràpid declivi de la popularitat de Mendelssohn, sobretot sota l'influx de Wagner i els seus seguidors. El desig del compositor d'escriure una altra obra per formar una trilogia d'oratoris no s'acompleix. L'oratori Crist es queda en un fragment i només es publica pòstumament. La salut de Mendelssohn es debilita ràpidament. Una interpretació de l'Elias a què s'havia compromès a Berlín la tardor del 1847 l'ha de dirigir Julius Schneider i una altra de contractada a Viena per al 14 de novembre d'aquell mateix any es converteix en un concert a la seva memòria. Amb tot, no ens hem de quedar amb aquesta visió parcial. La distància històrica ens ajuda a valorar millor el gran èxit del compositor, ateses les actituds artístiques i personals derivades de la seva situació i el seu temps, i fa evident la superioritat de Mendelssohn en comparació amb els seus contemporanis. És indubtable que els seus dos oratoris complets s'han de comptar entre la millor literatura d'oratori del segle XIX. L'oratori s'acaba amb el fragment coral «Als dann wird euer Licht», amb el qual ens acomiadarem avui. El sentirem de seguida en la versió del cor de la ràdio i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig amb Wolfgang Zawalischi al capdavant. No sense abans saludar-vos, com sempre, els qui us hem acompanyat en el cicle coral d'avui, l'equip habitual format per Alfred Marín i Albert Torrents. No cal dir que esperem retrobar-vos en una pròxima ocasió. Fins llavors.

a Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Tòquio per sentir un concert molt especial amb què els Thalys Scholars celebraien el seu 50è aniversari. Aquest conjunt britànic va ser fundat l'any 1973 per Peter Phillips, qui a dia d'avui continua dirigint aquest cor que se centra sobretot en el repertori del Renaixement, en un repertori a capella que interpreta de manera meravellosa i que avui sentirem durant aquest concert que va gravar a la radiotelevisió japonesa el juliol del 2024. És un dels concerts amb què els Thalys Scholars celebraien el seu aniversari. Un concert que sentirem avui gràcies a l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER, la Unió

Europea de Radiodifusió. Els Tallis Scholars són coneguts per la qualitat amb què interpreten el repertori del Renaixement. Han gravat ben bé un centenar de discos amb el segell Gimel Records, que també és fundat per Peter Phillips, per a enregistrar precisament els treballs del conjunt que sentirem ara, dels Tallis Scholars, on abans que fessin les seues carreres en solitari hi han cantat, per exemple, Michael Chance, Mark Padmore, James Gilchrist, John Mark Ensley, Tessa Bonner o Jeremy White. Doncs ara, celebrant els 50 anys de la seva fundació, els sentirem els Tallis Scholars, de moment tal com van començar el concert a Tòquio, interpretant el Kyrie de la missa i In te Domine speravi de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Serem, per tant, a ple segle XVI per començar aquest concert d'avui amb els Tallis Scholars que dirigeix Peter Phillips.

Eren els Thalys Scholars interpretant Giovanni Pierluigi da Palestrina, el Kyrie, de la missa In Te Domine Speravi, música dirigida per Peter Phillips, que és el fundador d'aquest conjunt anglès. El va fundar l'any 1973. Peter Phillips havia assolit una gran reputació dedicant-se a la recerca i a la interpretació de la polifonia del Renaixement. Havia obtingut una beca a Oxford a l'inici dels anys 70 i just després, l'any 73, va fundar els Thalys Scholars, amb els quals ha fet concerts incessantment. Actualment, Peter Phillips és un director de 73 anys que, a més de la tasca amb els Thalys Scholars, ha col·laborat amb conjunts com els BBC Singers, el Collegium Vocale de Gant, el Cor de Cambra d'Holanda, o sovint havia vingut a Barcelona per dirigir el conjunt Música Reservata. Peter Phillips, per tant, protagonista amb els Thalys Scholars d'aquest concert d'avui, que ara continua amb música de Cristóbal de Morales. Serem a la primera meitat del segle XVI. Havíem començat a la segona, amb Palestrina. Doncs ara, de Cristóbal de Morales, el Regina Celli, que interpreten els Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips.

Música del sevillà Cristóbal de Morales va néixer quan començà el segle XVI, va morir el 1553 i d'ell era aquest Regina Celli que han interpretat els Tallis Scholars sota la direcció de Peter Phillips. El nom d'aquest conjunt, Tallis, prové del ple segle XVI, de quan a Anglaterra hi regnaia la dinastia Tudor, la d'Enric VIII, o les seues filles, Maria I, neta dels reis catòlics per part de mare, o Elisabet I, germanastra de Maria, perquè la mare era Anna Bolena, la segona esposa d'Enric VIII, que va morir decapitada sota l'acusació d'adulteri, incest i traïció. Doncs, tornant al nom vinculat a tota aquesta època, Tallis és un dels grans noms del Renaixement anglès, músic catòlic que va escriure misses en llatí durant el regnat de Maria I, la Bloody Mary, per bé que també va ser dels primers que va fer himnes en anglès per a l'església anglicana. William Byrd va ser alumne de Thomas Tallis. Ell és qui dona nom a aquest conjunt del qual avui us n'oferim un dels concerts que va fer per celebrar els seus 50 anys. Els Tallis Scholars van ser fundats l'any 1973 per Peter Phillips. I ell és qui dirigeix aquest concert que us oferim avui i que es va fer a Tòquio el juliol del 2024. Continua amb Giovanni Pierluigi da Palestrina, que és el compositor amb qui hem començat fa una estona. Ara en sentim el Glòria de la missa Tu es Petrus. Canten els Tallis Scholars sota la direcció de Peter Phillips.

Música de Giovanni Pierluigi da Palestrina, el Glòria de la missa Tu es Petrus en versió dels Thalys Scholars sota la direcció del seu fundador, de Peter Phillips. Palestrina és l'autor que anirem trobant en tot el concert. Cadascuna de les peces que hi ha en aquest concert de compositors tots del segle XVI, Morales, Festa, Allegri o Josquin des Prez, doncs cadascuna d'aquestes obres es va intercalant amb algun dels fragments del catàleg de Palestrina. És un dels grans noms del Renaixement i és com el fil conductor de tota la música que sentirem en aquest concert d'avui, el que van fer els Thalys Scholars a Tòquio i que després de Palestrina ara va continuar amb Costanzo Festa, Quan pulcre és. Costanzo Festa és un compositor que va néixer quan s'acabava el segle XV al Piemont i que va morir a Roma l'any 1545. I la seva música, uns breus 3 minuts, l'enllaçarem amb les Lamentacions de Jeremies de Léazard Genet Carpentras. És un compositor contemporani de Festa, és un compositor francès del Renaixement, un compositor famós a l'època, un compositor que va passar la seva vida entre Avinyó i Roma. Va morir l'any 1548. Per tant, abans de tornar a sentir Palestrina, ara Costanzo Festa, Quan pulcre és, i les Lamentacions de Jeremies de Léazard Genet Carpentras, la versió dels Thalys Scholars, dirigeix Peter Phillips.

En aquest concert d'avui el fil conductor és la música de Palestrina, que és la que tornarem a sentir d'aquí a no res, és la que va marcant les obres dels altres compositors del concert. En aquest cas hem sentit Constanzo Festa i Quam pulcra est i les Lamentacions de Jeremies de Leazar Gené Carpentras. Són dos compositors que van néixer quan s'acabava el segle XV i que van morir just a la meitat del segle XVI, a la dècada dels 40-50. D'aquell segle musicalment esplendorós. Constanzo Festa era nascut al Piemont, Eleazar Gené Carpentras era francès i la seva música l'hem sentit en versió dels Thalys Scholars que dirigeix i que va fundar Peter Phillips. De fet, el concert d'avui és un dels concerts amb què els Thalys Scholars van celebrar el seu 50è aniversari. Peter Phillips va fundar aquest conjunt especialitzat en la música del Renaixement l'any 1973. I l'any 1980, poc després, el que va fundar també és un segell discogràfic per a enregistrar els treballs dels Thalys Scholars. És Gimel Records. I pel que fa al nom d'aquest segell, Gimel és la paraula llatina gimelus, que vol dir bessó, i que es troba en manuscrits de l'època Tudor, que és la que s'acaba quan mor Elisabet I d'Anglaterra, a l'inici del segle XVII, fa referència gimelus a una veu que es duplica amb una altra. Doncs, amb aquest segell

discogràfic. Els Thalys Scholars han gravat moltíssima música, versions de referència, com per exemple la missa del Papa Marcel de Giovanni Pierluigi da Palestrina, de la qual ara en sentirem el credo. Palestrina altre cop en aquest concert d'avui, per tant, en versió dels Thalys Scholars, sota la direcció del seu fundador, Peter Phillips.

El concert que us estem oferint avui és un concert esplèndid que ens submergeix en l'època del Renaixement. És un concert que es va fer el juliol del 2024 a Tòquio, un concert protagonitzat pels Thalys Scholars, que feien els concerts del seu 50è aniversari en aquell moment, sota la direcció del seu fundador Peter Phillips i interpretant música de Giovanni Pierluigi da Palestrina, perquè això que hem sentit era el credo de la missa del Papa Marcel. Us ho dèiem abans, Palestrina va apareixent en aquest concert, és el fil conductor i enmig dels fragments triats pels Thalys Scholars, i van sonant altres autors d'aquella època fantàstica, d'aquell segle XVI esplendorós que ara entrarà fins al segle XVII amb Gregorio Allegri. En sentirem el Miserere Mei Deus, que és aquella obra que l'any 1770, amb només 14 anys i després d'haver-la escoltat només una vegada, Mozart va transcriure de memòria per fer-li després quatre correccions en una segona ocasió. Aquest Miserere és segurament l'obra més coneguda del seu autor, de Gregorio Allegri, que va néixer a Roma quan s'acabava el segle XVI, l'any 1582, i que va viure fins a la meitat del segle XVII. Va morir el 1652, havia sigut sacerdot i era germà del també compositor i mestre de capella Domenico Allegri. Doncs la seua música, el seu Miserere Mei Deus, el sentim ara. Música de Gregorio Allegri en versió dels Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips.

Música de Gregorio Allegri, el compositor que va morir l'any 1652, era el Miserere mei Deus. Us ho dèiem abans, aquella obra que l'any 1770 Mozart, amb només 14 anys, la va transcriure després d'haver-la sentit només una vegada. Aquest Miserere mei Deus l'hem sentit en versió dels Thalys Scholars sota la direcció de Peter Phillips. Peter Phillips és el director fundador dels Thalys Scholars, nascut l'any 1953, és un músic anglès vinculadíssim a aquest conjunt que va fer 50 anys l'any 2023 i que durant tot un any va fer concerts d'aniversari com aquest que us oferim avui i que va gravar a Tòquio la radiotelevisió japonesa. Un concert en què hi va apareixent de manera recurrent la música de Palestrina. És la que torna ara. Sentirem el Sanctus de la missa Confitebor Tibi Domine. La versió dels Thalys Scholars dirigeix Peter Phillips.

Música de Giovanni Pierluigi da Palestrina, fil conductor de tot aquest concert d'avui. Ara sentíem el Sanctus de la missa Confiteor Tibi Domine, en versió dels Thalys Scholars, que dirigix i que va fundar Peter Phillips. Peter Phillips va agafar el nom de Thomas Thalys per a batejar el conjunt que va fundar l'any 1973. Thomas Thalys és probablement el gran nom del renaixement anglès. És un músic que va començar a treballar a Dover, després a Londres, a Canterbury i finalment a la Capella Reial, on va poder estar al servei d'Enric VIII, del seu fill Eduard VI, fill amb la tercera esposa d'Enric VIII, amb Jane Seymour, la reina que va morir dues setmanes després d'haver donat a llum. També va servir Thomas Thalys a Maria I i a Elisabet I d'Anglaterra, la reina amb qui s'acaba la dinastia Tudor i amb la qual es dona pas als Stuart. Aquestes dues reines són també filles d'Eduard VIII. La primera, Maria, és filla de la primera esposa, Caterina d'Aragó, i Elisabet és filla d'Anna Bolena. Doncs Thomas Thalys és qui dona nom a aquest conjunt d'enorme prestigi que ha guanyat premis i reconeixements a través dels enregistraments que ha fet amb el segell discogràfic que ja l'any 1980 va fundar també Peter Phillips, Gimel Records. La música de Palestrina ja ha estat sovint enregistrada i ara el concert continua amb la de Josquin des Prez, que és el compositor amb qui serem a la segona meitat del segle XV i a l'inici del segle XVI, que és quan va morir aquest compositor, l'any 1521. De Josquin des Prez us n'oferim Prater Rerum Seriem, en la versió dels Thalys Scholars, sota la direcció de Peter Phillips. La gravació és de la ràdio-televisió japonesa del juliol del 2024.

Música del gran compositor del Renaixement, Josquin des Prez, de quin hem sentit Prater Rerum Seriem, la versió dels Thalys Scholar sota la direcció de Peter Phillips, els protagonistes avui d'aquest concert que us oferim gravació de la ràdio-televisió japonesa a Tòquio el juliol del 2024, un dels concerts amb què els Thalys Scholar celebraien els seus 50 anys. Un concert en què ja hem sentit música de Cristóbal de Morales, de Constanzo Festa, de Leazar Gené Carpentras, de Gregorio Allegri i ara de Josquin des Prez, música entre la qual s'hi ha anat intercalant sempre la de Palestrina, que és la que clourà el concert. Sentirem l'Agnus Dei de la Missa Brevis, en la versió dels Thalys Scholar de Peter Phillips, que d'aquesta manera van acabar el seu concert japonès.

0: Música de Giovanni Pierluigi da Palestrina per cloure aquest concert d'avui, Agnus Dei, de la missa Brevis en versió dels Thalys Scholars, sota la direcció de Peter Phillips, que van triar la música de Palestrina com a fil conductor del concert que us hem ofert. Música d'aquest compositor, a qui se'l coneix per la vila on va néixer i no pas pel seu nom i el seu cognom. És Palestrina un compositor imprescindible de la segona meitat del segle XVI, molt influent professionalment i mestre de nombrosos compositors. El llegat de Palestrina és present, de fet, al llarg de segles en tractats teòrics de composició com el Gradus ad Parnassum de Fuchs a l'inici del segle XVIII, en el reconeixement de mestres com Johann Sebastian Bach, que va reelaborar la missa sine nomine, o com a protagonista més tard d'una òpera, Palestrina, de Hans Witzner, l'any 1917. Palestrina és un dels compositors més prolífics del Renaixement, amb més de 600 obres escrites, un home que va ocupar molts càrrecs en les principals capelles de Roma, d'on no va voler marxar mai, malgrat les ofertes de feina que li arribaven d'arreu. Aquest és Palestrina, el compositor de qui avui n'han pogut anar sentint fragments de les seues obres en la versió esplèndida dels Thalys Scholars, que són aquest conjunt anglès de renom, un conjunt extraordinari especialitzat en la música del Renaixement. És el conjunt que va fundar l'anglès Peter Phillips l'any 1973, quan ell era un jove de només 20 anys. Peter Phillips dirigeix encara actualment els Thalys Scholars, de qui avui n'hem sentit un dels concerts amb què celebraien el seu 50è aniversari, un concert que van fer a Tòquio el juliol del 2024, un concert que va gravar la ràdio-televisió japonesa i on hi hem sentit Palestrina, però també Morales, Constanzo Festa, Eleazar Gené, Carpentras, Gregorio Allegri o Josquin de Prez. Música fantàstica en la versió esplèndida dels Thalys Scholars i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: I avui, després del concert Franz Joseph Haydn i el quartet en fa major opus 77 número 2, que ara hi interprete el quartet Alban Berg.

El quartet Alban Berg ha interpretat el quartet de corda en fa major opus 77, número 2, de Franz Josef Haydn.

Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

El violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per George Malcolm interpreten, en la gravació que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, el concert per a violoncel i orquestra número 3 en sol major, catalogat amb el número 480 de Luigi Boccherini.

0: Era el concert per a violoncel i orquestra número 3 en sol major, el concert catalogat amb el número 480 de Luigi Boccherini, i el sentíem en la interpretació de Lluís Claret al violoncel i de l'orquestra de cambra anglesa dirigits per George Malcolm.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música sentirem tot seguit la música de Charles Davidson. Sentirem el seu concert número 12 en la tonalitat de re major, interpretat per la formació Café Zimmermann, que dirigeix Pablo Valetti.

0: El conjunt barroc Café Zimmermann, dirigit per Pablo Valetti, interpretava el concert número 12 en re major de Charles Davidson.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: La sonata de cambra que ara us oferim és la tercera del recull Armonico Tributo, de Georg Muffa. Ars Antiqua Austria és el nom de la formació que interpreta aquesta gravació amb Gunnar Letzbor com a director.

0: Sentíem la sonata de cambra número 3 del recull Armonico Tributo, un recull de Georg Muffat publicat el 1682. El conjunt Ars Antiqua, Àustria, interpretava la música de Muffat dirigit per Gunnar Letzbor.
1: Catalunya Música.

A Catalunya Música tot seguit sonarà la música de Muzio Clementi, les seves variacions en la tonalitat de sol major escrites a partir de la cançó irlandesa Black Jock. Howard Shelley és el pianista que interpreta aquesta versió de la música de Muzio Clementi.

0: El que hem sentit són les variacions en sol major a partir de la cançó irlandesa Black Jock, música de Muzio Clementi, que interpretava Howard Shelley al piano.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: Continuant amb la programació de Catalunya Música, arriba ara una obra de Mozart, la Simfonia número 40 en sol menor, Kegel 550. L'orquestra del segle XVIII, que dirigeix Franz Brüchen, va fer la gravació que ara sentirem l'any 1985.

0: El que sentíem era la sinfonia número 40 en sol menor Kegel 550, una de les sinfonies de Wolfgang Amadeus Mozart, que interpretava l'orquestra del segle XVIII dirigida per Franz Brüggen.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: La música que podreu sentir tot seguit a la nostra sintonia és música atribuïda a Wolfram von Eschenbach, un músic que va viure a cavall entre els segles XII i XIII. Es tracta de la cançó Was soll ein Kaiser ohne Recht, una cançó que parla del parador del Graal i una cançó que sentim en la versió de la Capilla Antigua de Chinchilla i José Ferrero, que n'és el solista.

0: Era una cançó que es preguntava sobre el parador del Graal, aquesta que sentíem en la veu de José Ferrero i la Capilla Antigua de Chinchilla, cançó atribuïda al compositor de principis del segle XIII, Wolfram von Eschenbach.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Continuant amb la nostra programació, tot seguit us proposem l'audició del gran duet concertant per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 48, de Carl Maria von Weber, en la versió de la clarinetista Ona Cardona i del pianista Timothy Lissimore.

0: Juan de Ledesma és l'autor de la sonata per a violino solo e basso, número 4, en la tonalitat de re major, que sentirem en la versió de Blai Justo, violí, Elisa Juglar, violoncel, i Bernard Zondermann a la guitarra.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

De l'òpera Lucio Silla, de Wolfgang Amadeus Mozart, us proposem ara aquí, a Catalunya Música, de sentir-ne un fragment, el recitatiu i ària de l'acte segon, que comença amb les paraules «Vanne ta fretta». Patricia Petitbon, soprano, en el personatge de Junia, interpreta aquest fragment amb l'acompanyament del Concerto Köln, dirigit per Daniel Harding.

0: de l'òpera Lucio Silla, del segon acte d'aquesta òpera de Wolfgang Amadeus Mozart, era el recitatiu i l'ària que ara sentíem. Patricia Petitbon, en el personatge de Junia, interpretava aquest fragment amb el Concerto Köln dirigit per Daniel Harding.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La sinfonia número 4 en fa major del compositor Ralph Vaughan Williams és de l'any 1934. És l'obra que ara sentirem, interpretada per la New Philharmonia Orchestra sota la direcció d'Adrian Bolt en un enregistrament del 1967.

Adrian Boult, al capdavant de la New Philharmonia Orchestra, ens oferia en aquest enregistrament del 1967 la Simfonia número 4 en fa menor que Raphael Williams va compondre l'any 1934.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem a sentir tot seguit el trio en piano número 1, trio en re menor opus 49 de Félix Mendelssohn. Aquesta versió la interpreten Leonidas Kavakos al violí, Patrick de Menga al violoncel i Enrico Pace al piano.

0: En la versió que interpretaven el violinista Leonidas Kavakos, el violoncel·lista Patrick de Menga i el pianista Enrico Pace, sentíem el trio en piano número 1 en re menor, l'opus 49 de Félix Mendelssohn.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Miklós Rozsa va compondre el concert per a violí i orquestra opus 24 l'any 1956. Aquesta és l'obra que ara sentirem en una versió enregistrada aquell mateix 1956 a càrrec de Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Dallas, dirigida per Walter Händel.

0: Un enregistrament de l'any 1956 d'aquest concert per a violí i orquestra Opus 24 que Miklós Rozsa va completar aquell mateix 1956. N'hem sentit la versió de Yasha Heifetz a violí i l'Orquestra Simfònica de Dallas sota la direcció de Walter Händel.
1: Catalunya Música.
2: Des de Catalunya Música us acompanyarem durant els següents minuts amb el poema elegíac d'Eugeni Zahir, el seu Opus 12, que sentirem en la versió per a violí i piano de Frank Peter Zimmermann,

0: Era el poema elegíac, l'Opus 12 d'Eugeni Zahir, que sentíem en la versió del violinista Frank Peter Zimmermann i del pianista Eduardo Maria Stravioli.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
0: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir un motet de Jean Mouton, compositor nascut l'any 1459 i que va morir el 1522. D'ell sentim un motet a quatre veus titulat Bona Vita, Bona Refectio. Ens acompanya el conjunt de Brabant Ensemble sota la direcció de Stephen Rice.